Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 81%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 78%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 81%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 85%.

0: Tia, quina merda tot, en sèrio. Quina puta ràbia, sa mà. M'he sortit de la vida drogada 70 cops.
1: De veritat, és que, ja, és que em doni fibra òptica. I jo mateixa, amb la meva ràbia, faig el forat fins a casa meva porto cable. És que t'ho juro. Per què em passa això a mi?
2: Tranca, tia. Jo

0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui pendents de les afectacions per la visita del Papa a Barcelona. A aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions també a l'entorn de l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. De moment, però, a aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, tret de les retencions habituals a les entrades cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Transport públic, atenció, perquè també hi ha alteracions al servei de metro i bus, al seu pas per les zones que visitarà el Papa. A banda, es reforça el servei tant a Rodalies, ferrocarrils, metro, bus i tramvia.
0: I avui més de 45.000 alumnes comença la selectivitat. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix, ara ho escoltàvem, amb la visita del Papa a Barcelona, la vaga de docents, que ja han dit però que no volen que cap acció afecti els estudiants. Uns sindicats de l'educació que tornen a la vaga és la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 han convocat una manifestació que sortirà de Plaça Espanya de Barcelona. I el Papa comença aquest migdia la seva visita a Catalunya. El primer acte de Lleó 14 serà una pregària a la catedral de Barcelona i ja al vespre una vetlla a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc per demà. Deixa la trobada amb interns a Brianzú, la visita al monestir de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aixequen el confinament preventiu per l'incendi que es va declarar ahir a la nit en una cooperativa agrària de Lleida. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc també arribés a una tercera. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. I les eleccions presidencials al Perú deixen frec a frec la candidata conservadora Keiko Fujimori i l'esquerra de Roberto Sánchez. Amb el 94% dels vots escrutats, el candidat d'esquerra ha avançat Fujimori per unes dècimes, però el vot rural i estranger podria decantar la balança cap a qualsevol dels dos. El recompte, però, es podrà allargar encara dies o setmanes. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà vist avui per a sentència, mentre la Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis. Les acusacions insisteixen que David Sánchez va obtenir, ha dit, una plaça de funcionari a la Diputació de Badajoz. L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Mesquida reivindica la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau.
2: Esports.
3: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada s'haurà de jugar aquest vespre també a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del dia serà més assolellat. Les temperatures avui baixaran, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 87%.

Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulit. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies.

0: crucifixions també a l'entorn del Sant Agustí, el Raval, a l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. També hi ha alteracions al servei de metro i a diverses línies de bus. Es recomana consultar-ho abans de sortir.
1: Més de 45.000 alumnes comencen a aquesta hora la selectivitat. El primer examen és el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Enguany la selectivitat coincideix amb la visita del Papa a Barcelona i la vaga de docents que ja han dit que no volen que cap acció afecti els estudiants. La vaga dels sindicats d'educació d'avui és la sisena. Els centres públics de tot Catalunya a les 11 han convocat una manifestació que sortirà de la plaça Espanya de Barcelona. El Papa Lleó XIV arriba avui a Catalunya. Al migdia participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre serà l'estadi olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Les eleccions presidencials del Perú deixen frec a frec la candidata conservadora Keiko Fujimori i l'esquerra de Roberto Sánchez. Amb el 94% de vots escrutats, el candidat de l'esquerra ha avançat Fujimori per unes dècimes, però el vot rural i estranger podria decantar la balança cap a qualsevol dels dos. Arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat. La jutgessa que porta el cas considera que el consistori, liderat per Xavier García Albiol, va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Controlar l'incendi que ahir a la nit va afectar dues empreses fruiteres de Lleida a primera hora del matí. S'ha aixecat el confinament preventiu i els veïns de la zona poden sortir de casa seva mentre continua la investigació sobre l'origen d'aquest foc. I l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
1: Matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental i a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del dia serà més assolellat, les temperatures baixaran. Les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 69%.

Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i, mira, tio, em sap greu, però no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Emergency

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: Are you coming to the tree?

El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya. Primer de tot participarà en una pregària a la catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen en l'acte. Al vespre serà a l'estadi olímpic Lluís Companys davant 40.000

0: sortir de casa mentre continua la investigació sobre l'origen del foc que va cremar dues naus i milers de palets de fusta. Arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori liderat per Xavier García Albiol va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Girona es quedarà pràcticament sense places per poder aparcar gratis al carrer. El ple ha aprovat augmentant 10.000 les places de pagament arreu de la ciutat en els pròxims 10 anys. En cultura, l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Se li ha fet entrega. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau. I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'ILP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre altres composicions, Ballbé també ha participat a la producció per a artistes com Lil Dami Triquell o la Ludwig Band.
1: Esports.
2: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga CB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria ja per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Pel que fa al temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès i a la tarda cap al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del territori avui farà sol, tindrem també un cel variable, estones, les temperatures baixaran, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat, tot i que Robert Pérez...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 68%.

Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Serres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulit. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrac, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

En punt les 11 del matí. I aquesta hora comença a Barcelona una nova manifestació dels docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa comença a la plaça Espanya i té previst acabar el recorregut davant del Parlament de Catalunya. Normalitat el primer dia de la selectivitat pels més de 45.000 alumnes catalans que s'hi presenten. Tots els tribunals s'han constituït i no hi ha hagut problemes de mobilitat, malgrat les protestes dels docents. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya. Primer de tot participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen en els actes. Al vespre serà l'estadi olímpic Lluís Companys, davant 40.000 persones, l'acte més multitudinari del pontífex a casa nostra. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les que ha facilitat avui l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea.

0: confinament preventiu i els veïns de la zona poden sortir de casa mentre continua la investigació sobre l'origen d'un foc que va cremar dues naus i milers de palets de fusta. Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentra davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona. Una protesta que coincideix amb el final del període de consultes de l'ERO que planteja Nissan i que afecta més de 200 treballadors als centres de Catalunya. I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes composicions, Ballbé també ha participat en la producció per artistes com Lil Dami, Triquell o la Ludwig van.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'última amistosa abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès, i a la tarda al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta farà sol o tindrem un cel variable. Les temperatures baixaran i les màximes més elevades no passaran dels 32 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 69%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

El Papa Lleó XIV ja vola cap a Catalunya. Està previst que arribi cap a 1:45 del migdia a l'aeroport del Prat i de seguida anirà cap a la Catedral de Barcelona en farà una pregària. L'acte més multitudinari serà aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que plegarà 40.000 persones. Poemes de Glòria Fuertes i Blas de Otero a la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat, que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfrontaran ara a l'examen de llengua estrangera. Això mentrestant marxa una nova manifestació de docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa recorre els carrers del centre de Barcelona i té previst acabar el recorregut davant del Parlament. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les facilitades avui per l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Es descarta el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar aquesta iniciativa 9 anys després de començar les converses. El fracàs arriba en un moment en què Brussel·les pressiona per a un rearmament dels 27. Ha quedat vist per a sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a les defenses. No s'ha demostrat cap tracte de favor.

0: Bellvé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'LP, que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes altres composicions, Bellvé també ha participat en la producció per artistes com Lil Dami Triquell o la Ludwig Band.
1: Esports.
2: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins entre el Barça i l'Igualada s'ha de jugar aquest vespre també a Planes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps tarda amb sol a la meitat sud del país i nuvolades a la resta. Al Pirineu no es descarten ruixats de distribució irregular. Localment poden tenir una certa intensitat. Avui i demà baixen les temperatures.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora, informa Àngels López Domènech.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 64%.

Encara no saps si em domina la manda, si estic espatllat per la por. Encara no he dit si tinc l'ànima pura o si em vencen les baixes passions. Encara no saps uns minuts, necessito que lloïs aquesta cançó. Encara no he dit si la joia dels altres em porta només alegria o em fa brollar dins un verí, una metzina, una

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulit. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitur Rincú Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al

Han punt la una del migdia. El papalló 14 ja ha aterrat a l'aeroport del Prat, on l'estan esperant el president de la Generalitat i diverses autoritats. El pontífex està a punt de baixar de l'avió, on ha arribat des de l'aeroport de Madrid-Barajas. Ara està previst que vagi cap a la catedral de Barcelona, on farà una pregària. L'acte més multitudinari serà aquesta tarda a l'estadi olímpic de Montjuïc, que aplegarà 40.000 persones. Una incidència al centre de control de DIF atura tota la xarxa de Rodalies Renfe. Segons l'ens gestor, s'ha començat a restablir el servei de manera progressiva, tot i que amb retard sobre els horaris previstos. En marxa una nova manifestació dels docents, emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa recorre els carrers del centre de Barcelona i acabarà davant el Parlament de Catalunya. Una i un minut en aquests moments. El papalló 14 ja està baixant les escales de l'avió a l'aeroport del Prat, on l'estan esperant diferents autoritats. Poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero, la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat, que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfrontaran ara a l'examen de llengua estrangera. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La data surt de contrastar les dades dels Mossos i les que ha facilitat avui l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Es descarta el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar la iniciativa 9 anys després de començar les converses. Ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit a dit un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó. Per les defenses no s'ha demostrat cap tracte de favor. I Arnau Bellver, bateria del grup Manel, debut en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill, que va ser l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes composicions, Bellver també ha participat.

0: matinada al Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
1: Tarda amb sol a la meitat sud del país i núvola des de la resta. El Pirineu no es descarta en ruixats de distribució irregular. Localment poden tenir una certa intensitat. Avui i demà baixen les temperatures.
2: Trescat Info.
1: 1:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, el Papa Lleó XIV ja ha aterrat a l'aeroport del Prat, ha caminat per la...
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 65%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
3: Me parece muy emocionante de leer. Se ve muy sencillo, muy cercano.
4: Nosotros venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
0: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
6: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
6: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
7: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
8: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
9: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona

0: de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Lleó XIV ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
3: Bon dia, doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
4: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
3: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
4: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
3: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a 16:45 de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Gràcies, Ester. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
5: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
6: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
7: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
8: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
9: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
5: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
10: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
5: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
1: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex.

0: Diàlegs continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà, acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
3: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
2: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
5: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: No tot són, però, reaccions positives a la visita del papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
6: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
4: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
7: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
4: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
9: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
8: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
10: Notícies en xarxa.
0: Els docents tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema "Demanem fets, no miracles". Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
12: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
13: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
11: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "havem-vos vaga perquè no havem-vos recursos", "jo sí que faig miracles", o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
4: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
0: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
15: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
16: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
17: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
18: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
14: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
0: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
19: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
20: Bé, nervis.
21: Molts nervis.
22: Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
23: Jo avui bé, demà ja veurem.
24: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
25: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
26: Al final és treballar-ho i practicar.
19: Enguany una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU contenen detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
1: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
2: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
3: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem a un risc elevat a les comarques de Girona.
2: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
4: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
0: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Alt Empordà.
4: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
4: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
0: I en aquest dia t'han atapeït per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per a Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina.
5: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols per l'Igualada. Passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
6: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
5: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
7: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
8: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
9: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
8: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
5: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
13: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
21: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
14: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
21: Adeu, Embaladits.
10: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegria, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant lo mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Als esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegria, saludo todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i el l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles, de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. pla. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern en volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies, per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
23: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu.
4: cal un canvi estructural de fons.
5: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des del mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
0: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
23: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positives. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
24: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
25: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap jo crec que bastant bé.
26: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
6: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
0: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
27: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
28: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
29: Jo comparteixo el pensament de Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
30: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
31: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
32: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
27: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
33: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
2: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
7: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
8: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
2: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
0: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya, tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Hi ha algú que em pugui dir com
0: sortir d'aquest turbament com... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
9: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
10: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
9: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.

0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
1: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ales.
2: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
1: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
1: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
5: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Rotà i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
4: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
1: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo, on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació. FM.

0: Son las 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem seguit l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya amb l'homilia que ha fet a la catedral de Barcelona com a primer gran acte. A aquesta hora el pontífex dina al Palau Episcopal abans de rebre en audiència privada el president Salvador Illa. A la tarda, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys es farà l'acte més massiu d'aquesta visita. Lleó XIV ha fet part de les seves intervencions aquest matí a la catedral en català. També us hem parlat dels primers exàmens de la selectivitat, anglès i castellà, aquest matí. En general, els estudiants els han trobat assequibles. Això el dia d'una nova vaga de mestres i professors. I ens hem fixat també en un informe europeu que assenyala que una quarta part de les plantes de marihuana que es requisen a tota la Unió Europea es confisquen aquí, a Catalunya. Si parlem de cocaïna, Espanya n'intercepta un terç de tota la que es troba a Europa. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes de Catalunya. És la primera dona que encapçala la institució. El ple de la sindicatura l'ha elegida per unanimitat després que Miquel Salazar, l'anterior síndic, va renunciar al càrrec per motius personals. Llum Rodríguez és membre de la sindicatura des de l'any 2022. Recordem que aquesta és la institució que s'encarrega de fiscalitzar els comptes dels organismes públics. El jutge que investiga Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra demana als Estats Units que l'autoritzin a utilitzar com a prova els missatges que han servit per imputar l'expresident espanyol. Es tracta de converses interceptades pels investigadors d'una agència nord-americana incloses en el sumari del cas en què l'accionista Rodolfo Reyes insta a picar portes per aconseguir ajudes públiques i suggereix el nom de Zapatero. Segons els investigadors, també és seva la frase «Cibro, nuestro pana Zapa está detrás», que és una de les que ha corregut més d'aquest sumari. Tornen els descomptes d'estiu per joves per viatjar en tren i autobús. Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys i entre el juliol i el setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i de tren i del 50% a l'alta velocitat. També rebaixes per fer viatges en Interrail. Sentiu Òscar Puente, que és el ministre de Transports.
3: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
2: A Irlanda del Nord, els governs d'Irlanda del Nord i també del Regne Unit demanen calma després de l'atac a Belfast d'ahir a la nit. En un vídeo a les xarxes s'hi mostra com un individu intenta tallar el cap amb un ganivet a un altre que és estès a terra. L'extrema dreta fa una crida a sortir al carrer, entre altres coses perquè l'agressor és negre. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
4: Hola, bona tarda. Al vídeo s'hi pot veure l'atacant, un home de raça negra, descrit per la policia com a probablement sudanès, assegut sobre un home estirat a terra, sagnant i intentant tallar-li el coll fins que uns veïns aconsegueixen separar-lo. El presumpte atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha demanat esperar la investigació policial en una sessió d'urgència al Parlament de Westminster.
5: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
4: L'extrema dreta ja ha convocat una manifestació a Belfast i demana als negocis que tanquin en protesta.
0: Passen 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: La Júlia Miralles, politòloga i professora.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Suli. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. I la primera connexió a aquesta hora és amb l'equip viari, perquè és un nou dia amb incidències a la xarxa de Rodalies de Renfe. La circulació de trens s'ha aturat dues vegades per una avaria al sistema informàtic del centre de control d'ADIF. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, hi ha retards als trens de Rodalies per aquesta segona incidència al centre de control de trànsit d'ADIF, ja resolta. R1 i R2 tenen 30 minuts de retard, R4 20 minuts i R11 demores de 30 minuts. Els trens regionals en retards generalitzats. A les carreteres, més tranquil·litat del que és habitual, però a Barcelona ja hi ha restriccions al centre i a Montjuïc per la visita del Papa.
1: I Lleó XIV ha intervingut en català en el primer acte a la Catedral de Barcelona. Durant l'homilia, aquest matí ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions. Aquesta tarda el Sant Pare té la cita més multitudinària a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc, on s'esperen 40.000 persones. A l'exterior de la catedral, unes 6.000 persones s'han aplegat per veure Lleó XIV i el Papa ha sortit a saludar-los quan ha acabat la primera cerimònia religiosa de la seva estada. Primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana amb preguntes sobre textos d'autors com Nucho Ordine, Gloria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a 3Cat Info que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'estan fent exàmens optatius de matèries com geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres. 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona coincidint amb l'última vaga de docents d'aquest curs. Reclamen millores per l'ensenyament públic i reobrir les negociacions amb el departament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. A Catalunya es requisen el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, segons un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, el 75%. Vist per sentència al judici a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, pel càrrec que va ocupar suposadament a dit a la Diputació de Badajoz. Les acusacions, entre les quals hi ha PP i Vox, demanen 6 anys de presó per tràfic d'influències i prevaricació. I el Col·legi de les Teresianes de Barcelona obrirà per primera vegada al públic com a museu a principis del 2028. L'històric edifici de Gaudí, un dels seus projectes més desconeguts, oferirà 3.000 metres quadrats dedicats al patrimoni, l'art i la figura de l'arquitecte.
0: Esports.
3: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana. En futbol sala, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per a la final. I en futbol, en les pròximes hores, es podria fer oficial el fitxatge de José Mourinho per part del Real Madrid per 3 temporades.
1: I pel que fa al temps, tarda amb núvols a les comarques de Girona i de Barcelona. El sol brillarà més cap a Ponent i cap al sud del país. Durant la tarda s'esperen alguns ruixats febles al Ripollès i a la Garrotxa. Cap al tard els ruixats s'estendran a qualsevol punt del Pirineu. L'ambient serà un pèl càlid amb màximes de...
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6
6: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 77%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 5. Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les incidències d'aquest migdia a la xarxa de Rodalies. La circulació de trens s'ha aturat dues vegades per una avaria en el sistema informàtic del centre de control d'Adif i poden haver retards tota la tarda en una jornada on s'havia previst un reforç del servei arran de l'arribada del Papa. Doncs amb aquesta informació sapiguem com està ara mateix el servei de Rodalies, també l'estat del trànsit equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, a causa d'aquestes dues incidències ja resoltes, R1 i R2 de Rodalies tenen 30 minuts de retard, l'R4 20 minuts i l'R11 retards de 30 minuts, mentre que regionals els retards són generalitzats. Pel que fa a les carreteres, destaquem les cues per dos accidents a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, direcció Barcelona, i a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord.
0: I més titulars, portes obertes a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, on aquesta tarda es farà l'acte massiu del Papa Lleó XIV davant de 40.000 persones. Aquest migdia el pontífex ha fet el primer acte de la catedral de Barcelona i ha intervingut en català. El Papa ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructor d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions. I també primer dia de selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana, amb preguntes sobre textos d'autors o Nucio Ordín, Glòria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a 3Cat Info que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'ha fet els exàmens optatius de matèries amb geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres. Les autoritats de Belfast demanen calma davant les crides de l'extrema dreta a sortir al carrer en protesta per l'atac perpetrat per un home sudanès que ahir va mirar de decapitar un home de raça blanca. La policia alerta que augmentarà la seva presència per controlar eventuals disturbis. El govern talibà de l'Afganistan reprimeix a trets una protesta ciutadana per la detenció d'una trentena de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim o bé per portar maquillatge. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals. I ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit dit un càrrec de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i PP, han demanat 6 anys de presó. Per les defenses no s'ha demostrat cap tracte de favor. Reus estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze situada sobre una peça esculpida que ha cedit la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar del Prioral de Sant Pere.
2: Esports.
3: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina entre el Barça i l'Igualada jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana. En futbol sala, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana es classificaria per a la final. I en les pròximes hores es podria fer oficial el fitxatge de José Mourinho per part del Real Madrid per 3 temporades.
0: I només ens falta el temps. Tarda amb núvols a les comarques de Girona i de Barcelona. El sol brillarà més cap a Ponent i cap al sud del país. Durant aquesta tarda s'esperen alguns ruixats febles al Ripollès i a la Garrotxa i cap al tard els ruixats s'estendran a qualsevol punt del Pirineu. L'ambient serà un pèl càlid amb màximes de fins a 32 graus.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 82%.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulin. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitu Rinku Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les incidències d'aquest migdia a la xarxa de Rodalies de Catalunya. La circulació de trens s'ha aturat dues vegades per una avaria al sistema informàtic del centre de control d'Adif i hi ha retards durant tota la tarda. Situació a aquesta hora, equip viari, Mariluc García.
2: Doncs a causa d'aquestes incidències ja resoltes, els trens de l'R1, R2 i R11 tenen 30 minuts de retard de mitjana i els de l'R4, 20 minuts. Els regionals, retards generalitzats. A les carreteres, menys volum de trànsit del que és habitual. Destaquem la cua a la C-17 a l'Ametlla del Vallès, direcció Vic, per alguna possible incidència.
1: I a aquesta hora comença l'acte més massiu del Papalleó 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El pontífex no hi arribarà fins a quarts de vuit del vespre amb el papa mòbil. Aquest migdia, Lleó 14 ha fet el primer acte a la Catedral de Barcelona, on ha destacat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món, diu, fragmentat per les guerres. I el president Salvador Illa aprofita la trobada amb el papa Lleó 14 per agrair-li que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. S'han reunit a soles durant mitja hora al Palau Episcopal de Barcelona. Primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana amb preguntes sobre textos d'autors com Nuche Ordine, Gloria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a 3CatInfo que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'ha fet els exàmens optatius de matèries com geografia o física o també literatura dramàtica, entre d'altres. 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona coincidint amb l'última vaga de docents d'aquest curs. Reclamen millores per l'ensenyament públic i reobrir les negociacions amb el departament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. I ha quedat vist per sentència el judici a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, pel càrrec que va ocupar suposadament a dit a la Diputació de Badajoz. Les acusacions, entre les quals PP i Vox, demanen 6 anys de presó per tràfic d'influències i prevaricació. I a Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, segons un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, el 75%. I la Veronal inaugurarà la nova temporada del Mercat de les Flors, una programació que inclou una quarantena d'espectacles agrupats sota el lema Ballant cauen els murs i que es desplegarà més enllà del mercat a causa de les obres de remodelació de l'edifici.
3: Esports.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el Club Blaugrana presentarà una denúncia al Reial Madrid per les insinuacions que fa el Club Blanc sobre el cas Negreira, un anunci que ha fet Juste en el Senat del Barça. A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina entre el Barça i l'Igualada es jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana. En futbol sala, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per a la final.
5: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 88%.

0: tarda, 9 de juny de 2026, i allarguem el programa per seguir de prop la trobada multitudinària del Papa Montjuïc, en un acte amb música, castellers i discursos davant de 40.000 persones. Agnès Marquès, bona tarda.
1: Bona tarda. Francesc, com estàs?
0: Estem contents de poder-ho explicar. Deixeu-me dir que també el Tot Costa a aquesta hora s'emetrà també pel canal digital. Per tant, per una banda, el Tot Costa, i per l'altra, Catalunya Ràdio en directe.
1: Avui agafa tot el protagonisme aquesta vetlla amb el Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que és l'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya. És la prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús demà a la Sagrada Família, i per això ara ho anirem comentant, però en aquesta vetlla a l'Estadi Olímpic tota l'escenografia és molt gaudiniana. De fet, hi ha molta referència cultural a símbols molt nostres, molt catalans. Gaudí, la Sagrada Família, Montserrat, hi ha una rèplica de la Moreneta que també tindrà el seu moment. Per tant, un gran aparador, perquè més enllà de les creences de cadascú, al final la visita d'un papa doncs continua sent un fet d'una dimensió cultural i social extraordinària. I serem fins que s'acabi, al llarg de 3 hores, oi, Francesc? Que hi haurà un moment en què ens lligarem amb el Manel Elias també.
0: Anirem fent relleus
1: i estarem aquí acompanyant l'audiència de Catalunya Ràdio al llarg del vespre.
0: I ho farem des de l'estudi de Catalunya Ràdio, però evidentment amb ulls posats i gent explicant-nos-ho des del mateix estadi Lluís Companys, l'Estadi Olímpic de Barcelona. Allà hi tenim, per exemple, la Gemma Bonet pendent d'aquest acte. Veig en imatges el Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador de la tarda. Gemma Bonet, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Això ja fa una hora que avança i no sé si ens pots explicar una mica què hem vist i què hem de veure.
2: Doncs sí, i tant que sí. Mira, fins ara ja han actuat diversos grups. Ha actuat el grup Worship.cat, que han estat els primers, han fet diversos cants. És un grup format per joves de diverses diòcesis. Després, el grup Gospel Sense Fronteres, que també ja ha actuat. El Sabor de Gràcia, que ha encantat el Boig per tu. I la cantant Conxita, que és la que acaba d'actuar ara fa només uns instants. És l'última que ha actuat fa ara res. I a partir d'aquí, mitja hora, entre 2:15 i 8:15, és quan serà el moment culminant, perquè és quan el Papa Lleó XIV està previst que entri en Papa Mòbil aquí a l'estadi, d'aquí una mitja hora. Un escenari tot blanc, molt sobri, molt elegant, i amb una reproducció de la Torre de Jesús que està doncs a dalt de tot coronant aquest escenari, també una figura de la Mare de Déu de Montserrat. De moment continuen les actuacions i ara és el moment d'un dels vídeos de diversos testimonis.
1: Amb el so de fons que ens arriba en directe des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, actes com el d'avui també serveixen per prendre el pols d'una societat cada vegada que és més diversa. Qui ha anat avui a l'estadi? Què busca en aquest acte? Quin missatge espera escoltar a la grada amb aquesta gent que ha anat avui a l'Estadi Olímpic? I tenim la Cèlia Forment. Cèlia, entre la gent que t'envolta, doncs imaginem fidels i també potser religiosos, oi? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, una mica de tot, un ambient espectacular, de gran esdeveniment d'estadi. Les grades...
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 87%.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulit. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitur Rincú Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Ràdio Arbúcies.
2: 107.6 FM.

0: Amèlia, no? Són els senyals horaris de les 8 en punt del vespre. Hem recuperat temps, anem ja sobre l'escaleta prevista, efectivament. Ara aquí, a les 8 en punt, s'ha de produir aquesta coronació dels castellers de Vilafranca. Per tant, jo crec que d'un moment a l'altre, no sé, Gemma, per on va el Papa Mòbil i on s'ha d'aturar, però haurem de sentir les gralles.
1: Li queda molt per arribar?
2: No, encara, mira, ara li deuen quedar uns 100 metres. Està a punt de passar per davant de la nostra posició, que nosaltres estem a tocar de l'escenari. Doncs li queda res, uns 100 metres per arribar a l'escenari. I bé, la gent aquí també, bé, tothom molt content, molta emoció. El Papa Mòbil envoltadíssim, com dèieu, d'aquestes persones de seguretat que no el deixen de petja al costat d'aquest vehicle blanc. Ara li acosten una altra criatura molt més petita, com dèieu, fins i tot tinc criatures de mesos. Ara una nena més gran, un parell de nenes que se li acosten. I sí, sí, i ell s'atura sense cap problema. És a dir, que el que dèieu, no?, que vol dedicar aquesta estona a la gent. És un papa que ha parlat molt aquests dies de la dignitat humana, no?, d'escoltar-nos, de donar dignitat als altres, de fer-se escoltar. Això és el que ell també vol transmetre amb aquest gest tan proper a la gent. Amb ell, jo em paro i estic per vosaltres perquè és el vostre moment. Jo, a mi em dona molt aquesta sensació avui del que està passant aquí a l'Estadi Olímpic, també és això, no? I demà, per exemple, a la presó, també vam poder entrevistar el capellà de la presó i ens deia, els interns estan contents perquè s'ha pensat en ells. I és una mica el missatge que ens vol donar Lleó 14, no?, que es pensa també en tothom, no només en els importants, en les autoritats, en les personalitats, sinó també la gent de peu de carrer.
3: És que, Gemma, ara que dius això de la dignitat, llegia que aquest papa parla de la igualtat, de dignitat entre homes i dones, de dignitat. Una altra cosa, diríem, és la capacitat de decisió o de poder que se li atorgui a la jerarquia eclesiàstica, però de dignitat és la paraula que usa per igualar.
2: Exacte, sí, sí, Sílvia, això mateix.
0: Aquest viatge té un marcat de caràcter social, també s'ha volgut definir d'aquesta manera, no? Veurem demà aquesta visita a Cambrians, a l'església de Sant Agustí, després, i després de passar per Barcelona, que anirà a les Canàries amb tota la càrrega del missatge sobre la crisi migratòria, no? Que a més recull l'estela del Papa Francesc, que és un viatge que volia fer i no va poder fer.
3: És que havia de venir a Barcelona i llavors s'ha organitzat l'abans a Madrid, que és com la imatge de la institució del poder de l'Estat. Barcelona, la cultura, la identitat, la bellesa, i les Canàries és la frontera humana de les migracions.
0: Enric.
4: Sí, i a més és que al mig, demà, farà anys de la mort del Gaudí.
3: Això sembla que no, sembla
0: que
3: hi ha...
0: 100 anys, el centenari.
4: Això és important, perquè quan una persona és feta santa, se li posa el dia de la seva mort.
3: Però
4: si algun dia serà ell sant, depèn dels miracles, n'ha de fer dos, com a mínim, llavors serà aquest dia...
1: Senyor, el 10 de juny seria Sant Antoni Gaudí.
4: A prop de l'altre Sant Antoni, però bueno, doncs Sant Antoni Gaudí.
3: I es podria batejar els nens amb el nom
0: de Sant Antoni. Sí,
2: just davant, de la nostra cabina, ara l'estem veient perfectament, just davant de les cabines de premsa. Veiem com va saludant, ara torna a fer el 6-7. 6-7...
1: Aquest te l'ha dedicat a tu, Gemma.
2: Sí, exacte. Quan una criatura, un jove, des de la grada, li fa el gest del 6-7, aquest gest de moda entre els joves i els adolescents d'avui, doncs ell li torna, no?, amb aquest gest de simpatia, de proximitat. Per tant, doncs, una vegada més, aquesta proximitat. I el cardenal Omella, que des del darrere, des del seient del darrere del Papa Mòbil, observa amb...
5: Estem amb tu des de 1985.
6: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 81%.

I avui, en estirar-me, la foscor duia un brugit, un silenci de foramigues ha trencat la calma de la nit. El grapat a la mà dreta és el que primer notat, el grapat que s'enfilava per l'esquerra, el que m'ha preocupat. I he volgut incorporar-me i ara estic aquí ben dret, els quadrats de gres rellis.

0: programa.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent Quilòmetre Zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Suli. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrac, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.

0: S'acaba l'espai musical.
1: Informació, proximitat, música.
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 91%.